0: y amanece, nos vamos.
1: ¿Hablas catalán?
2: Yo parlo també.
3: Sí?
1: ¿En català?
3: Sí, jo parlo també.
4: Molt bé, molt bé. Estupendo.
3: I parlo amb ells en Miami, també.
5: Idiomas, querida.
1: En català?
3: En català, sí.
6: Si jo també sé català. Sí, seguro.
7: Tomàs, da paso en català a la comida de germà nostra.
6: Oye, por favor.
5: Sisplau.
6: Sisplau, por favor, de comida, de menjar.
8: Nuestra cultura es la que es, la del bar.